0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Aquesta és la secretaria. Perché sta a ridere?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Uè, Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: RadioHumboldt.it, pallamano per passione.